més clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en

Les nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este divendres 8 de maig. Ja a les portes d'un cap de setmana i d'un important partit, el que li espera el València el pròxim diumenge a l'estadi de Sant Mamés, 4 i quart de la vesprada, davant l'Atleti de Bilbao. Ho venim comentant, per al València és la primera gran final que li espera en aquesta lluita per la permanència en estos últims 4 partits de Lliga. El València té 39 punts, està a 3 punts per dalt del descens i té que anar a Bilbao pues, a tractar d'aconseguir la victòria, de guanyar per a sumar quant abans aquests 42 punts que et poden donar la tranquil·litat, la permanència virtual, i si no poguera ser, almenys pues, traure algo positiu de la catedral de Sant Mamés per a no arribar pues, més apurats i més necessitats del que estem al que serà el pròxim partit que li esperarà al València la pròxima setmana, jornada intersemanal davant el Rayo Vallecano. Un Rayo Vallecano que ahir se va classificar per a la final de la Conference per primera volta en la seva història, i que això també pot fer que vinga a Mestalla més tranquil, més relaxat. Però lo primer és lo primer, i demà toca el diumenge, toca ixe partit al València davant l'Atleti i l'Oa Sant Mamés, que no va ser un partit fàcil. L'Atleti de Bilbao encara té opcions per jugar a competició europea. Està a 3 punts, té 44 punts, està a 3 punts de la sexta plaça del Celta de Vigo, i ells pues, afronten ixe partit com ja apurant ixes opcions, l'últim tren per estar en Europa la pròxima temporada, després d'una temporada que per a ells ha sigut molt irregular, però que encara, després de la victòria davant l'Alavés, els ha col·locat en ixa posició de poder lluitar encara per Europa, estant a 3 punts de la sexta plaça del Celta de Vigo. I si a això sumem que l'estadi de Sant Mamés a València se li

0: resisteix molt, perquè fa molt de temps que no guanya allí el València, pues encara és un afegit més dins de lo complicat que va ser ixe partit per al València. Però també ho hem comentat i hem escoltat a diferents protagonistes al llarg de la setmana. El València té que anar pues, en la màxima convicció, amb ambició, amb ixa necessitat de sumar quant abans ixos tres punts, ixa victòria que li doni la tranquil·litat, com hem dit, la virtual permanència, i bueno, aixina té que afrontar el partit. Bueno, pues ara ho comentem tot i també vos contem l'última hora de l'entrenament del València, que avui ha continuat preparant ixe partit davant l'Atleti de Bilbao. Però també tenim més en este cap de setmana que tenim per davant, perquè el València femení afronta el partit d'anada de les semifinals del playoff d'ascens. Jugarà diumenge ixe partit d'anada davant el Fundación Albacete. L'objectiu de les de Miquel Crespo: tornar a l'èlit del futbol femení. Però este és el primer pas que tenen que donar en esta eliminatòria de semifinals, que serà doble partit. L'anada, com dim, el diumenge al Albacete, i la tornada, així, al Antonio Puchades. Però és que també este cap de setmana, així, en la ciutat esportiva de Paterna, parlant del València femení, el filial del femení també pot aconseguir l'ascens a segona federació després pues, de la golejada que van aconseguir pues, ese equip filial del València femení, que sempre va tindre en el seu record, i este ascens també anirà per Fernando Martín. Ho poden certificar este cap de setmana. I el juvenil de l'acadèmia, que també este cap de setmana, així, en el Antonio Puchades, a les 12 del matí, afronten el partit d'anada dels quarts de final de la Copa de Campions davant el Granada. Volen llevar-se els d'Euge Rivera i sa espineta clavada de la temporada passada, on van ser subcampions, i enguany volen campionar. Bueno, pues tot això és el que tenim per davant per a contar-vos en este informatiu del València. Vicent Burguete, què tal?
1: Bona vesprada, Robi, com estem? Setmana dureta, com has dit, dureta i exigent, però bueno, potser el diumenge nit vos contem que ha sigut un gran cap de setmana si tots els equips que has mencionat aconseguissin guanyar.
0: Ara després ampliarem i ens contaràs, però tenim el València femení en Albacete, volem tornar a l'eli del futbol femení. El femení B, en el record sempre de Fernando Martín, per a certificar l'ascens a segona federació. El juvenil, estaràs tu ahí per a contar-nos el partit el diumenge. És un bon cap de setmana, i fem ixa crida també als aficionats que vinguen ací a la ciutat esportiva de Paterna, el que puga i el que vulga, però falta fa també, perquè jo crec que van a veure molts bons partits.
1: Home, i tant, 11 i mitja ixe femení B, així en el camp 4 de Paterna, i també pues, a les 12 el juvenil d'Euge Rivera, que està en la Copa de Campions, juga, recordem, front a un debutant en la categoria, Granada, però no hi ha que confiar-se perquè ixe mateix equip, la cantera andalusa, la cantera nazarí, és el que t'elimina l'any passat en penaltis en Copa del Juvenil.
0: Bueno, i després a les 4 i quart en Sant Mamés, ixe Atleti de Bilbao València, on l'equip ha tornat avui als entrenaments per a continuar preparant ixe partit, i tenim novetats, perquè Lucas Beltrán, que ha estat tota la setmana entrenant-se al marge, avui ha fet ja una part de l'entrenament amb el grup. Conta-nos.
1: Correcte, pareixia que havia estat tota la setmana entre coton pèl, però en bueno, una de les últimes sessions d'entrenament prèvies a l'Atlètic Club de Bilbao, de fet l'última, pues ha reaparegut, ha estat una part de l'entrenament en l'equip, així que veurem si l'argentí pot ser una variant més, perquè recordem, a més se ve un partit molt de duelos, i Lucas Beltrán, altra cosa no sé, però guanyar duels fa molt.
0: Lucas Beltrán, que va ser baixa en el partit davant l'Atleti de Madrid, i no haurà que esperar a aquest últim entrenament de demà per a decidir, encara que sembla un poc difícil que només en un entrenament puga estar en la convocatòria, però
1: és complicat, sí.
0: Esperarem a demà, a aquesta última sessió preparatòria que té l'equip així en la ciutat esportiva de Paterna per veure l'estat físic de Lucas Beltrán.
1: Tenint en compte els escenaris, el context, la taula de classificació, igual compensa més que no force davant d'una possible recaiguda i sí que estiga a veure si pot aplegar a Mestalla el pròxim dijous, però per ara, com diguem, les mirades posades en el diumenge 4 i quart en suma més.
0: I després ho venim dient també que Julen Aguirre-Zabala, el porter del València, era un dels lesionats de llarga durada, pues està ja en la fase final de la seva recuperació. Avui també pues ha continuat entrenant-se amb el grup i bueno, pues com diem, ara ja tindrà que ser el míster el que decidisca per a quan, si està encara, si està ja disponible per entrar en la convocatòria, en un partit que per a ell pues és especial, perquè és tornar a Sant Mamés, tornar davant l'Atleti de Bilbao, però també tenim que tindre en compte que ha sigut una lesió de llarga durada la que ha patit pues Julen Aguirre-Zabala i que sí, encara que ja està fent posició d'entrenaments parcials amb el grup, pues la decisió final la tindrà que prendre el míster i esperarem també.
1: També, com vegem en les imatges ara mateix, pues, òbviament, hi han hagut jugadors del València-Mestalla. Recordem que el filial ha acabat ja la seva temporada i sinó que ara sí que sí, tots els jugadors d'Òscar Sánchez, després d'aquesta permanència en segona RFF, estan a la disposició de Corbera.
0: Bueno, pues, això ha sigut l'última hora en quant a l'entrenament d'este matí del València de cara a aquest partit davant l'Atleti Bilbao. Demà, última sessió, i ahir ja se decidirà si està Lucas Beltrán o no. Veurem també Julen Aguirre-Zabala i la roda de premsa del míster prevista demà a la 1:30, sobre la 1:30 del migdia, que com sempre podràs veure així en la app, en la web, en el canal de YouTube del València i escoltar-la com sempre per la ràdio 92.6 de la FM i les nostres emissores col·laboradores i la roda de premsa, com tots els dies podeu veure i escoltar este informatiu del València. Estem ja en la prèvia del partit del València. Vicent, respecte a l'equip titular que pot alinear el míster el pròxim diumenge en Sant Mamés, hem vingut dient que poden haver canvis, novetats, sobretot en la defensa, ja disponibles Erai Xomert i Unai Núñez, recuperats ja de les seues lesions. Erai Xomert encara no ha reaparegut, però sí que ho va fer pues Unai Núñez, que va tindre minuts en la part final del partit davant el Girona. Veurem de cara al diumenge si poden ser les novetats en eixa part central de la defensa.
1: Pues jo, fixat, Robi, tinc dubtes de que Corbera em vaig a forçar els dos tenint a Tàrrega, més que res perquè si fiques a dos titulars i els dos recauen, sí que per a esta recta final de temporada ho tens molt complicat. Així que, si vols, anem en el meu 11 i t'ho quanti així ràpid, Robi.
0: Anem allà.
1: Pues en porteria Dimitrievski, carril dret per a Renzo Sarabia. En la defensa jo he apostat, Robi, per Unai Núñez, que a veure si ja sort en esa famosa ley de l'ex veu porteria.
0: Sí, perquè és un partit especial també per a Unai Núñez, que torna a Sant Mamés, els seus orígens estan ahí en l'Atleti de Bilbao, recordem que està cedit pel Celta Vigo, però ell, evidentment, va eixir de Lezama i va jugar a l'Atleti de Bilbao.
1: Va debutar fa 10 anys en Sant Mamés, en l'Atleti Club, i a més, Robi, que sempre és un plus estar jugant en casa, front al teu equip, i acompanyant-lo, jo crec que estarà César Tàrrega i en el carril esquerre, el capità, José Luis Gallà. En la medular, jo crec que així sí que hem de parar un poquet més d'atenció, perquè tenint en compte el mig del camp de l'Atlètic Club, en ixe segurament siga pues, Jaureguizar, Ruiz de Galarreta i Sancet en la mitja punta, però encara falta saber si Rego, també que és un migcampista físic, entrarà. Jo crec que s'apostarà més per un mig del camp físic, Robi, així que jo crec que estaran Ugrin i Chiguido, i en les bandes Rioja i Ramazzani. I dalt, jo crec que l'artilleria serà Umar Sadik i Hugo Duro, que ja sap el que és marcar en Sant Mamés, de fet, dos gols i una assistència en les visites següents a Sant Mamés.
0: Bueno, la teva aposta és jugar en dos davanters en Sant Mamés, per lo que estem dient, perquè n'hi ha que anar a guanyar per la victòria i per aconseguir quant abans aquests 42 punts. Veurem, jo ja dic, els canvis es veig en la part central de la defensa. davant ho veig, jo crec que tot igual respecte a aquest equip que va jugar davant l'Atleti de Madrid, en Rabazzani, en Ugrinic, en Guido i Javi Guerra, en Luis Rioja, Sadik, bueno, sí, també l'opció de Hugo Duro, però bueno, veurem.
1: Jo crec que, a veure, sí que és de veres que no descarte, que atenció, que se jugue en tres migcampistes, en Pepelu, Guido i Ugrinic, perquè crec que també Javi Guerra pot aportar molt d'aire fresc, molta frescura, quan faci falta en la segona part en Sant Mamés. Jo crec que el partit se pot fer llarg, Robi, perquè tenint en compte, recordem que l'Atlètic Club té a tots els jugadors a la seva disposició, no tenen baixes després d'una temporada marcada per l'infermeria, pues apleguen este partit justament, Robi, sense cap lesió, així que crec que també és molt important els jugadors que van entrar des de la banqueta, perquè bueno, recordem que no sempre juguen els millors.
0: Bueno, pues veurem, això com soler dir sempre, això és parlar per no callar, perquè
1: feina de Corberan.
0: Després evidentment, jo crec que quasi en tota la temporada hem endivinat poc els 11 en la nostra prèvia, en les nostres prèvies dels partits. Però veurem el que passa. El diumenge estarem a Sant Mamés, com sempre, i des d'allà, una hora abans, vos contarem aquest partit entre l'Atlètic Bilbao i el València. Del València, en quant a l'entrenament, poc cosa més, no? Res més.
1: Sí, exacte, pues lo que hem comentat.
0: Molta presència avui de jugadors del Mestalla, que ja ha acabat pues la temporada. Els que no van a jugar en el juvenil, pues avui que han fet un poc de sparring, podien dir, amb el primer equip.
1: Sí, sí, totalment, vamos, sparring en tota regla, perquè també pues recordem que els jugadors del filial sempre és un plus, estan en el primer equip, sempre volen impressionar, sempre poden donar una marxa més. De fet, pues bueno, m'agradaria no dir això i no recordar-ho, però el propi Atlètic de Madrid, l'últim rival del València, en Mestalla, se va veure com els jugadors de la unitat BOC pues al final donen una marxa més.
0: Bueno, pues esta és l'última hora del València, que com hem dit, demà encara farà l'última sessió preparatòria, la roda de premsa del míster i per la desprada viatge cap a Bilbao. Després anirem a la capital del Botxo per a conèixer l'última hora de l'Atleti de Bilbao, però ens has dit que el Txingurri Valverde té a tots els jugadors disponibles i que n'hi havia alguns jugadors en molestes pel partit davant l'Alavés, però bueno, estan tots de cara al partit de Tea, tots jugadors de cara al partit del diumenge.
1: Robi, no hi ha molestis que valguen. Pareix que tant Laporte com Yuri, que són els dos jugadors que estaven en Issa, pues bueno, en Issa dubte, no, de aplegar al partit del València, van a estar. Per a l'Elite Club este partit és molt important, que ningú pense que perquè estan salvats van a baixar els braços, perquè és totalment al contrari. Recordem que ara mateix tenen els mateixos punts que el Getafe, que és equip d'Europa League, 44 punts, solament que tenen el gol averats perdut contra els madrilenys, però l'Atlètic Club, no, que ja diguem, se pot clavar de pleno en la Europa League.
0: No, si ells després de la victòria davant l'Alavés, totes les declaracions postpartit han dirigit, bueno, pues ja estem salvats, tenim 44 punts, per què no anar a per Europa? Estan a 3 punts de la sexta plaça, o sea que tenen totes les opcions pues de lluitar en este final de temporada. És cert també que hem conegut esta setmana que l'Atleti de Bilbao feia oficial pues al nou entrenador, Edin Terzic, bueno, pues després de la marxa del Txingurri Valverde, feia també el club ixa crida a que l'aficionat anara a Sant Mamés, per a que no sol fer-ho habitual, l'Atlètic de Bilbao, per això dic jo que no sé si ixa crida és per a dir que no n'hi ha encara que relaxar-se, ni molt menys, ni baixar els braços, que encara ens queda lluitar per Europa. Després li preguntarem al company del Desmarque Vizcaya, Sis Martín, què pensa de tot això.
1: Un apunt, solament recordem que després del partit del Rayo Vallecano ayer en Estrasburgo s'assegurava la cinquena plaça a Espanya en la Champions League, és a dir, Robi, que ayer no, però ara mateix el Getafe és d'Europa League, perquè quedarien les cinc primeres places en Champions League i la sisena i la setena, Celta i Getafe, ara mateix estarien en Europa. És a dir, que com hem dit, Atlètic, si per exemple suma un punt contra València i Getafe perde el seu partit, pues el conjunt de basc, que ja estaria ahí en places d'Europa, i també és molt important este partit i el següent ens vam esperar ells perquè imagina que el Xingurri Valverde se voldrà despedir després d'estos 4 anys històrics quasi en Atlètic de la millor forma possible.
0: Fàcil no va ser, ja ho hem dit i ho estem comentant estos dies, ho recordem en la portada d'este informatiu, perquè per tot el que estem comentant, perquè ells, jo crec que aquestes opcions per Europa les van apurar fins al final. Ja sabem, Sant Mamés el que apreta, que és un estadi en un gran ambient. A nosaltres també se'ns resisteix, i molt Sant Mamés, perquè l'altre dia ho recordem, allí fa 7 temporades que el València no pot guanyar a l'Atleti de Bilbao, temporada 18-19. 0-1, el gol de Cheryshev. Ja s'han passat coses, doncs des de 7 anys no podem guanyar en l'estadi de Sant Mamés. I ahir van tindre a un dels nostres protagonistes d'esta setmana, Xavi Escurza, l'exjugador del València i també de l'Atleti Bilbao, que coneix i molt bé com són estos partits, coneix també el València, l'Atleti de Bilbao, i ens parlava de tot això, no? De que no va ser un partit fàcil, però també sap que el València en Sant Mamés ha fet bons partits.
2: Este partido es duro, pero bueno, el València también ha hecho grandes partidos aquí en Sant Mamés, y por qué no lo puede hacer ahora, ¿no? Como te digo, el Atleti sí que parece que le ha dado la vuelta, pero también está haciendo una temporada bastante irregular, entonces en ese sentido el partido puede pasar de todo. Sí que es cierto que parece que han vuelto a coger el punto y parece que han recuperado la mejor versión, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Y como te digo, pues históricamente también el Valencia Sant Mamés pues ha hecho grandes partidos, han sido partidos de mucha emoción, de goles, de fútbol, y se puede dar ese partido, o sea que cualquier cosa puede pasar. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que vendran con toda la il·lusió de sacar los tres.
0: I tant, que anirem en eixa il·lusió, les ganes i el convenciment de poder aconseguir la victòria, d'aconseguir els 3 punts, ojalà, que ens donen pues eixos 42, que ens donen pues la tranquil·litat, i si no, pues tractar de rascar pues algun punt, traure algo positiu de la catedral, per lo que estem dient, però no arribar més apurat, més necessitat i amb més problemes de cara a lo que seria el partit ja següent, del pròxim dijous, jornada intersemanal en Mestalla, davant el Rayo Vallecano.
1: Hi ha que sumar com siga en Sant Mamés perquè 3 punts allí pues te garantirien pràcticament la permanència en primera divisió a falta de 3 jornades, però bueno, un empat també tindries a 40 punts, igual sí que rasques esos 3 punts en Mestalla front a un Rayo Vallecano que a lo millor ve més pensant en la final de Conference League, en la seua primera final ja en europea, Robi, sinó nacional, perquè també tampoc havia jugat cap final de Copa del Rei en Rayo Vallecano, és la seua primera final en la història i això pot condicionar a la partida de Mestalla perquè Íñigo Pérez no voldrà perdre efectius. Així que, com diguem, el València que té que sumar com siga en Sant Mamés perquè aixina tot el que sumes en Mestalla pues, t'ajuda molt més per a
0: i saber. Quant abans millor, i ojalà puga ser en Sant Mamés, reconeguem tot el que hem dit, que no és el millor rival, per lo que estem dient, ni el millor escenari, però n'hi ha que anar en eixa mentalitat, en eixa ambició i en eixes ganes.
1: Tu pensa, Roy, per fer un balanç general, perquè estem donant moltes pinzellades, vas a un Sant Mamés en el que històricament de 90 partits has guanyat 17, has empatat 22 i has perdut 51 vegades en Sant Mamés, és a dir, més de la meitat. També t'afrontes a un Atlètic Club que està en la lluita per Europa i en tots els jugadors disponibles. I a banda, un Xingurri, un Ernesto Valverde, que se voldrà acomiadar de tota la seva afició per la porta gran, però això és futbol, són 90 minuts i al final els que juguen són els jugadors.
0: Ara com a seguida anem a estar en Bilbao, que s'ho conte, que ens diga com està la cosa per allà, el nostre company Assís Martín del Desmarque Vizcaya. Nosaltres el que hem dit, a tractar de guanyar, aconseguir la victòria en esta jornada. Que ojo, n'hi ha enfrontaments entre rivals directes, n'hi ha 8 equips, ja ho hem comentat també, 8 equips immersos en la lluita per la permanència, separats per un màxim de 3 punts, que és el marge que té el València, però són 8 equips. I en esta jornada ni han enfrontaments directes. A més, la jornada comença ja esta nit en un Llevant Osasuna que per a l'equip blaugrana pues se juga absolutament tot, és guanyar o morir, eh?
1: El equip granota que juga avui a les 9 con Betxem en batalla, tot o nada, però el dia de Giu per al València és demà. Bueno, òbviament el diumenge perquè juguen,
0: demà
1: però...
0: Demà mirant a rivals.
1: Exacte, demà el dia d'analitzar i de treure cabales és demà perquè, com veiem, a les 14 hores en el Martínez Valero, Elx contra l'Aves, un partit a foc perquè l'Elx ara mateix està en 38 punts, a l'Aves és el que marca Issa Barrera de descens en 36, i després d'això, Robin, no t'alces del sofà perquè a les 4 i quart, encara que tu te pillarà viatjant a Bilbao, ja tens faena, Sevilla, Espanyol, a les 4 i quart en el Pizjuán, un Sevilla que ve de guanyar, un Espanyol que encara no sap lo que és la victòria en tot l'any, en 2026, i un Espanyol que té 39 punts, els mateixos que el València, i el Sevilla 37.
0: Bueno, pues això és el que tenim per davant en esta jornada, en aquests enfrontaments davant rivals directes, que vale, el Sevilla Espanyol, ojo, ojo a eixe partit, o a l'Elche a la vez, ahí se van a eixar punts, i això nosaltres també tenim que aprofitar-ho. Bueno, pues ja dic, estarem pendents, però el que hem comentat, Vicent, n'hi ha que anar en eixa ambició de poder aconseguir la victòria.
1: I poc se parla d'un partit que no
0: he ficat... Més, és que anem a afrontar el partit davant l'Elx sabent el que han fet els rivals directes.
1: Això és un plus, això és un plus, sempre és un plus. Aleshores, el que hem de fer també és, Robi, que no s'ha parlat de fet en cap puesto, però tenim que mirar també, parar un poquet l'atenció, és ixe Mallorca-Villarreal d'antes del abans que el València, sí. Perquè a les dos juga el Mallorca en Sormois, en la seva afició, però és que juga contra un Villarreal que ja està classificat a Champions League, és a dir, no sé si forçarà la maquinària dels titulars.
0: El València va a jugar el seu partit sabent el que han fet tots els rivals directes, a excepció del Girona, que jugarà dilluns contra el Rayo, o sea que, pues bueno, veurem.
1: Jo això sempre el veig, Robi, com un avantatge, perquè una cosa és jo igual guanye, però si els rivals guanyen, ens quedem igual, o afrontar el partit de Sant Mamés a les 4 i quart del diumenge sabent el que han fet el dia anterior tant ells com Sevilla, Espanyol i Alavés, i també el que ha fet el Mallorca.
0: Bueno, pues així està la cosa, així ve este cap de setmana apassionant, interessant, amb el nostre Atleti de Bilbao o València, però també mirant pues, de reull el que facen els rivals directes. Continuem, anem a continuar parlant d'eixe Atleti Bilbao o València.
3: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.
4: Després de caure, ens tornem a alçar. Amb més força, amb més energia. I ara toca fer-ho amb decisió. Este diumenge, al Nou Sant Mamés i per VCF Media Radio, l'app i el web, Athletic Club València. Els Lions busquen arribar a Europa, però el València es podria posar a només 2 punts d'ells. Narra Josep Rovira, comenten Ricardo Arias i Miguel Ángel Bosio. Athletic Club València, este diumenge, a la Ràdio del Sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia, Amunt TM.
5: ¿Tenías pensado apuntarte al campus de verano del Valencia Club de Fútbol y aún no lo has hecho? ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! Si tienes entre 6 y 16 años, puedes apuntarte y consultar toda la información de fechas, precios, edades en la web campusvalenciacf.com. ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. Comuniones Valencia Club de Fútbol 2026. Los primeros 50 niños y niñas que realicen su lista de comunión en las tiendas del Valencia Club de Fútbol vivirán una experiencia increíble en el césped de Mestalla. ¿En qué consiste? Tour privado por el estadio de Mestalla. Ver la llegada de los jugadores desde un lugar especial y privado. Almuerzo o merienda en la Kids Zone de Mestalla según horario del partido. Disfrutar del calentamiento de los jugadores desde la banda. Realizar el pasillo a los jugadores a la salida al campo. Foto inolvidable con el once inicial en el césped de Mestalla. Y vivir en Mestalla un partido del Valencia Club de Fútbol. Promoción limitada a las 50 primeras listas de comunión que se realicen en las tiendas oficiales del Valencia Club de Fútbol por un importe superior a 500 euros.
6: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
7: Hola, soc Pepe Lu, viu amb l'emoció de VSF Media Radio tots els nostres partits.
0: Nos vamos ahora a Bilbao a conocer la última hora del Athletic con nuestro compañero Asís Martín del Desmarque Vizcaya. Asís, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
8: Muy bien, caballero. Todo bien por aquí, por el bocho.
0: Bueno, un Athletic de Bilbao que se ha vuelto a meter en la lucha por Europa.
8: La verdad es que esta liga es flipante, ¿eh? Porque fíjate que la semana pasada estábamos en Bilbao echando cuentas de lo cerca que estaba el descenso. Ganas en Mendizorroza, remontando dos veces, y es que ahora estás a tres puntos de la Europa League. Yo no recuerdo una liga como esta, ¿eh? No sé si es buena o mala para Tebas o todas estas historias, pero rara como ninguna que yo haya visto.
0: Bueno, ¿y qué partido esperas? Porque hemos visto que desde el club, pues bueno, se está calentando el partido, se está animando para que vaya la gente a San Mamés, sea una caldera. ¿Qué Athletic esperas tú?
8: Ahí está la pregunta del millón, ¿no? Porque, claro, aquí ha habido mucha felicidad el otro día en Mendizorroza al ganar, porque ya se llega a 44 puntos y se da por hecho, pues que ya no hay problemas atrás, pero nos queda la duda del hambre que va a mostrar la plantilla de Valverde en esas cuatro jornadas que quedan, porque es fácil para el espectador, para el hincha, claro, oh, van a salir a muerte y tal, pero yo creo que si el club hace esa llamada, que no suele hacer, es porque tendrá cierta sospecha de que igual tanto plantilla como afición pues se han perdido un poco la expectativa, ¿no? El año ha sido muy malo, en general ha sido un año durísimo, lleno de lesiones, no se ha disfrutado así mucho tampoco de la Champions League, aunque fíjate que es curioso, los dos finalistas eran del grupo del Atleti, tanto el Arsenal como el Paris Saint-Germain, y entonces tenemos la duda de que si el domingo van a salir a comerse el campo y al Valencia, si me lo permitís, o si ya la gente ha dicho, mira, ya hemos salvado la temporada, viene técnico nuevo, que encima ya es oficial, que viene el alemán, despedimos a Valverde como un héroe y hasta luego, Lucas, ¿no? Entonces, por eso te digo que yo creo que si el club hace ese llamamiento a la caldera no es tanto para presionar al Valencia y tal, sino porque, joder, estamos un poco con la duda. ¿Qué Athletic vamos a ver en estas cuatro jornadas que quedan?
0: Sí, porque nosotros cuando conocimos ya el anuncio de Athletic Bilbao de que Edin Terzic iba a ser el nuevo entrenador, digo, pensamos, bueno, pues están pensando ya más en la próxima temporada que en esta, pero después sí que vimos ese llamamiento del club a la a la afición. Y entonces, claro, pero bueno, son tres, es que son tres puntos los que os separan de la sexta plaza.
8: Es que es una locura, porque yo de nuevo te lo reitero, no he visto una liga igual. Hemos pasado en una semana de hablar de no descender, que ya sé que suena herejía, pero el Atleti había mucho miedo. Y dos, a que de repente estás a tres puntos de la Europa League y que encima eso, si como ya echando cuentas, como gane el Rayo la Conference, si el Rayo y la Real quedan por detrás del octavo, no sé, igual van nueve, o sea, es una liga en que no nos vamos a engañar, creo que está baratísimo ir a Europa como nunca. Y oye, al final es prestigio, son partidos y dinero para las arcas del club. Evidentemente la afición no va a permitir que el Atleti no lo pelee, pero hay, amigo, un vestuario es un vestuario. Igual los jugadores están diciendo, mira, pues Valverde ya está amortizado, estamos a 15 días de irnos para Ibiza y mira, pues el año que viene sin Europa igual vimos mejor, no lo sé. Yo creo que el aficionado lo ve clarísimo, que hay que ir a muerte, y en cambio el futbolista, amigo mío, nunca sabe cuándo va a salir.
0: Bueno, para nosotros entenderás que esperemos que no vayan pues a muerte, que estén pensando ya más en la próxima temporada que en Europa, porque nos jugamos un poco pues ya el poder conseguir esos 42 puntos, que no pudo ser ante el Atlético de Madrid. Bueno, pues al menos bueno, intentar ganar, o si no, rascar algún punto ahí en Sabamés. Pero ya sabemos que a nosotros también en Sabamés se nos resiste mucho, porque allí hace mucho tiempo que no ganamos.
8: Sí, ya estoy mirando un poco estadística estos días, que lleváis tiempo un poco con problemas aquí, pero bueno, a ver, la teoría nos dice, los que ya tenemos unos años, que el que más se juega, pues suele llevar una cierta ventaja. Es evidente que por angustia el Valencia viene a jugársela, porque estáis con 39 puntos y hay que ir a por la victoria, ¿no? Pero bueno, en principio, joder, no sé, yo también pienso eso, que el Atlético que tiene Europa, aunque no quieras, porque con lo mal que lo estás haciendo, que creo que ha batido el récord de derrotas en una temporada de toda su historia, de 95 años en primera división, pero es que estás a tiro de la Europa League o de la Conference, y la afición quiere pedir al equipo que vaya por ello. Y luego además también es lo de la despedida de Valverde, ya solo le quedan dos partidos en San Mamés, y hombre, la vergüenza torera te pide ir a por la victoria. Pero bueno, yo también te digo que no me fío mucho, porque el equipo ha dado demasiados palos de ciego esa temporada, y el Valencia, lo que dices tú, vais a venir a jugaros la toda, y generalmente en las últimas jornadas el equipo que más se juega a menudo se ha llevado el gato al agua. Por eso digo, yo veo un pronóstico bastante incierto.
1: Asís, Egunon, no sé si se puede percibirse en el ambiente que obviamente el Athletic Club, el San Mamés, no es el fortín que ha sido siempre. Seis derrotas en liga como local esta temporada. No sé cómo puede traducirse eso en partidos como este.
8: Egunon, muy buenas. Pues mira, es que es una temporada muy muy regular para un equipo. Fíjate, venimos del año pasado, semifinales de Europa League, que se perdió ante el Manchester United, y entrar en Champions, yendo toda la temporada a la cuarta plaza. Entonces, en verano había un ambiente brutal en Bilbao, y se ganaron encima las tres primeras jornadas de Liga. Fíjate si fue un espejismo que el Atlético era el líder. A partir de ahí, creo que es uno de los tres peores equipos del campeonato, y bueno, pues ahora con esas dos victorias en derbis ante Osasuna y Alavés, pues se ha pegado un arreón y ya está el tema salvado. Pero ha sido un equipo súper irregular, ¿eh? Sobre todo, yo creo, uno, por los excesos de esfuerzo del año pasado, y dos, por las lesiones, que ha sido un drama. Porque fijaros que Nico Williams, que ahora sí, que sin Mundial con la mitad, pero Nico Williams este año casi ni ha jugado, por la puñetera pubalgia, decidieron no operarle, y ahora, bueno, pues parar mes y medio con un tratamiento externo al lezama, que lo mandaron incluso a Inglaterra, parece que ahora ha vuelto bien, otra vez un doblete. Sancet, que un año nos ha metido 16 goles, esta temporada se lleva 6 entre todas las competiciones. Entonces, por eso decir que es un año raro y es un Atleti diferente. No es tan sólido en San Mamés, ni te cuento fuera de casa, pero eso ya no debe ser excusa, porque ahora ya mentalmente están salvados. Y dos, por fin, que es aquí notición para nosotros, en las últimas jornadas, y también os lo avanzo más o menos para este domingo en San Mamés, no hay ni una sola baja. Tiene que descartar 4 o 5 futbolistas Valverde. Es decir, tiene a todos, no hay lesiones, ya no hay el agobio de que igual podemos bajar o llegar a la última jornada, porque fíjate que jugamos en el Bernabéu la 38. Claro, la gente estaba aquí diciendo, madre mía, que ponemos velas a la Virgen. Pero es que ahora digo, ¿qué excusa hay para no intentar hacer un buen partido el domingo? Por eso os digo que ha sido un Atleti muy regular, pero ahora no tiene excusa a la que agarrarse. Tienes a todos y estás salvado.
1: Es lo que comentas, Asís. Al final, el Athletic Club ha tenido una temporada que no ha sido buena, pero parece que cara a estas últimas jornadas se alinea todo. Recuperáis a los lesionados. Recuperáis también el nivel de Nico Williams, Guruceta, también importante. Y el club hace ese llamamiento a la afición, que parece que San Mamés y Pozas, antes del partido, también estará a tope. ¿Cómo puede ser un factor diferencial, imagino?
8: Sí, es lo que hay que intentar. A ver, el Valencia es un equipo atractivo, en Bilbao es un clásico de la Liga. Hay una serie de equipos, Madrid, Barça, Atlético, Valencia, Atlético, ¿no? Somos los de siempre. y lógicamente es un partido atractivo. Yo espero que haya un buen ambiente. La afición, entiendo que va, como hablábamos antes, a ir a apoyar a tope al equipo, porque joder, es que el premio europeo parece un regalo. O sea, por muy mal que lo hagas, pierdes 16 partidos, pierdes 6 en San Mamés, y es que puedes quedar séptimo, octavo, noveno y todavía entrar en Europa. Yo de hecho no lo he visto, y por eso sí es verdad que el equipo debería demostrar ese interés. Como no lo demuestre, lo mismo hay bronca al final. Pero yo sinceramente os repito, no veo la excusa que se puede poner a día de hoy cuando tienes a Laporte, ya está bien, Vivian ya está bien, Nico Williams, Sanfet, tal. O sea, es que qué excusa, ¿eh?
0: Oye, Asís, ¿y cómo se ha sentado ahí en Bilbao lo del nuevo entrenador, lo del alemán Edin Terzic? Porque hemos leído, hemos escuchado de todo.
8: Sí, es que sabéis la historia, que joder, a ver, el tío en principio tiene muy buen currículum, pero muy breve. Entonces el tío resulta que ha estado muy poquito en dos etapas en el Borussia Dortmund, además muy apegado a Jürgen Klopp, que es un poco un tótem mundial, y llegó a la final de la Champions League, que perdió con el Real Madrid, ganó una Copa Alemana y perdió una Bundesliga en la última jornada con el Bayern de Múnich. Dice, hombre, pues a priori suena muy bien para un equipo como el Atleti, y encima ha trabajado mucho la cantera y tal, que aquí se le da mucha importancia. Pero claro, no ha salido de allí, y dos, luego se tomó un año y medio sabático. Entonces hay ese yin y yang de decir, joder, pues parece que el tío viene muy bien. Otra cosa que nos parece bien, que venga un técnico de fuera después de Valverde, porque el Chingurri ya lleva 4 años y siempre tampoco pinta de desgastado, y que además ya tiene mucho rollo con los jugadores, ¿no? Que son sus amigos. Traes un tío de fuera que no conoce a nadie, y a los Sanzetti y compañía, que son un poco más dudosos, lo normal es que les ponga las pilas porque parten de cero. Pero también los contras son eso, ¿no? Que lleva tiempo sin entrenar y que no sabe qué tal lo va a hacer fuera de, no ya te digo ni de Alemania, sino del Dortmund, porque no entrenó a ningún otro lado.
0: Volviendo al partido, Asís, y por lo que nos afecta a nosotros, dices que están, tiene el Chingurrito los jugadores disponibles. ¿Qué equipo titular esperas?
8: Pues por la dificultad. Antes el lío era meter chavales del filial o no, o reconvertir jugadores para tener. Ahora el problema es lo que os digo, que las últimas jornadas se están teniendo que dejar 4 o 5 por decisión técnica. Unai Simón fijo en portería, eso es indiscutible, porque además está llegando como un tiro hacia el Mundial. En el lateral derecho, pues la duda. El otro era Areso, estuvo muy bien, que ha sido otro de los problemas de la temporada. Se pagaron 12 millones por él a Osasuna y ha sido un drama, ¿eh? No ha hecho un partido decente y prácticamente hasta el otro día, con lo cual igual es titular. Si no, jugaría Gorosabel. También un poco lío en los centrales, por exceso de buenos centrales. Por en principio, para mí, Geray, y que acaba de renovar, y Laporte, Aymeric Laporte, serían los titulares. Pero claro, Vivian también puede entrar, que yo creo que se va a quedar sin Mundial, ¿eh? Porque le ha hecho un año bastante tortuoso. Y luego en el lateral izquierdo no hay duda, Yuri Berchiche. En el centro del campo supongo que Íñigo Ruiz de Galarreta, que es un poco el único que la maneja, ¿no? Es un poco el timón del equipo. La duda que tengo es si jugará con Rego, que es un poco más físico, 1.90 y pico, tal, o si no con Mikel Jaureguizar, que ha hecho una temporada brutal, pero ya se le han notado mucho los esfuerzos y últimamente está perdiendo un poco de gas. Triple media punta, entiendo que los hermanos Williams en las alas, con Nico a la izquierda y Ollán Sánchez felizmente recuperado con un golazo del otro día en Vitoria, y arriba sin duda Gorka Guruceta, que lleva 16 goles y ahí es intocable. En principio, ahí debería salir el equipo.
0: Bueno, pues un muy buen equipo, como nos estás comentando.
8: Claro, es que eso que te digo, es que nosotros vemos los nombres, la plantilla más cara de la historia, y que empezaste la temporada jugando en Champions, y lo que nadie se explica es que estos son 44 puntos. Pero bueno, las cosas del fútbol. Por nombres, sin duda.
0: Asís Martín, compañero del Desmarque Vizcaya. Nos vemos el domingo en San Mamés. Y lo que tú dices, esperemos que el Atleti esté pensando más en la próxima temporada que no en esta, pero no me fío ni un pelo, vaya.
8: No nos jugamos aquí ninguno a la casa, está claro.
0: Saludo, amigo.
8: Un abrazo, compañeros.
0: Última hora del Atleti de Bilbao. Asís Martín, que os contaba, pues això, no sé quin Atleti de Bilbao, perquè és dia, és que l'Atleti de Bilbao mai ha fet una crida a la seva afició per a que siga una caldera con dia, pues San Mamés en eixes opcions d'estar encara en Europa, però jo sempre vull pensar que i més sabent com coneguent l'ambient que va haver en San Mamés, que va estar ple, és un ambient calent, la gent apreta molt, pues, i en aquestes opcions encara que tenen d'Europa, anem a veure el millor Atleti Bilbao, Vicent.
1: A més, pensa que l'afició de l'Atlètic és una afició que és molt seua, molt de lo seu, i a lo millor també veuen aquesta etapa final d'Ernesto Valverde com una etapa que le diuen adeu a lo original del poble. Com ha dit així el company Asís, pues al final el Ernesto Valverde és un entrenador que és d'allí, de sempre, és mític el Chingurri, Pero claro, ahora ve un entrenador alemán, van a estar unas temporadas que esperem, bueno, que les isca lo mejor posible, pero peráis, sí que deberes que perdís esencia de filosofía del Athletic Club de Bilbao. Aixina que, claro, la afición también vorá com anem a acomiadar, a despedir la esencia vasca de estos últimos años de la mejor forma.
0: Bueno, pues a Mamés, que presentará un gran ambiente y allí también estarán más de 300 aficionados del Valencia. De nou, un desplaçament massiu d'aficionats a la catedral a Bilbao, pues, també, pues, ja dic, en un cap de setmana on, bueno, l'afició del València ja ho ha demostrat en quasi tots els desplaçaments que ha fet l'equip, l'ha acompanyat, i Bilbao també és una bona plaça, i de fet, pues, allà estaran més de 300 valencianistes.
1: Lo de esta afició, Robi, lo de esta afició és digne de aplaudir, perquè, ja te dic, ja siga en San Mamés, ja siga en la jornada 35, o en la 13, o en la 2, en lo que hi ha en joc, dona igual el que, però l'afició de la València, que si ja de per si, com veiem fa uns dies, fa unes setmanes, segons l'últim estudi, és l'estadi que més una mitjana més bona d'afició, d'assistència, té en tota la lliga, en el top 1, pues també fora de casa sempre estan ahí, i a més, Robi, hi ha gent que viatja totes les jornades, ja que des d'ací també donen gràcies per estar a vosaltres, valencianistes, en l'equip, siga quina siga la situació.
0: Més de 300 valencianistes estaran a Bilbao el diumenge. Avui també han eixit les entrades a la venda dels aficionats de València que vulguin anar la pròxima setmana. Recordem que la pròxima setmana tindrem jornada intersemanal en Mestalla, i se València Rayo Vallecano dijous a les 7 de la vesprada, i el diumenge, el penúltim partit de Lliga, en horari unificat, diumenge 7 de la vesprada, en Anoeta, Real Societat València.
1: De 7 de maig és el partit, 30 horets, les entrades han eixit avui per al soci VCF, avui a les 10 del matí, ja han eixit, ja estan fora, Robi, fins demà a les 11, 23:59 per a soci VCF. Després d'aquest termini, per a públic en general, el diumenge a les 10 ixen fins a el dilluns 11 de maig a les 23:59. Des del diumenge 10, des del diumenge fins al dilluns a les 23:59 pot comprar el públic en general, i des d'avui ja a les 10 del matí han eixit fins a demà a les 11:59, 23:59 de la nit, el soci VCF, que pot comprar aquestes entrades, recordem, 30 horets.
0: Bueno, pues aixina ve este partit important que l'espera el València el diumenge a San Mamés, 4:15 de la vesprada. Nosaltres, com sempre, una hora abans, ahí estarem en directe per a contar-te este partit.
9: VCF Media Radio, la veu del València Club de Futbol. Connecta't al sentiment.
10: Després de caure, ens tornem a alçar. Amb més força, amb més energia. I ara toca fer-ho amb decisió. Este diumenge, al Nou San Mamés, i per VCF Media Radio, l'app i el web, Athletic Club València. Els Lions busquen arribar a Europa, però el València es podria posar a només 2 punts d'ells. Narra Josep Rovira, comenten Ricardo Arias i Miguel Ángel Bosio. Athletic Club València, este diumenge, a la Ràdio del Sentiment. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amés llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
11: ¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
12: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. Gol de Fritos Pérez.
13: Las patatas del deporte valenciano. ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt! El Valencia Club de Fútbol Femenino juega el partido de vuelta de la semifinal del playoff de ascenso a Liga F. El domingo 17 de mayo, a las 12, en el Antonio Puchades contra el Club Deportivo Alba Fundación. Hazte con tus entradas desde 5 euros en valenciacf.com. La vostra veu, la nostra força. Junts, juntes, és possible. Valencia Club de Fútbol Femenino. Vívelo.
14: Hola afición, ¿cómo van esos nervios? Nosotras seguimos trabajando en cada sesión para llegar al partido de este fin de semana y dar nuestro 100%. Jugamos como visitante, pero estamos seguras que el blanquinegro estará presente en la grada. Unidos tenemos que pelear por nuestro objetivo. La vostra veu, la nostra força. Junts és possible. Amunt!
0: Tere Morató, fent ixa crida a l'afició del València i del València femení en esta... En estes semifinals que van afrontar este pròxim cap de setmana, el diumenge jugaran el partit d'anada de les semifinals del playoff d'ascens per a tornar a l'èlit del futbol espanyol i les de Miquel Crespo que estan en moltes ganes. Després de 26 jornades, han acabat terceres en la Lliga. Arriba el moment de la veritat, Vicent.
1: El diumenge a les 12 en la ciutat esportiva Andrés Iniesta serà l'escenari a batre per les de Miquel Crespo, que recordem 46 punts en Lliga, gens mal, tercer classificat, i si guanyen a l'Albacete en esta eliminatòria de semifinals, pues se morien les cares front a Osasuna o Villarreal, que tenen encara que, òbviament, disputar les seues respectives eliminatòries. La anada és allí en Albacete, Robí, este diumenge a les 12, i la tornada serà el cap de setmana que ve, també a les 12, així en l'Antonio Puchades.
0: El primer pas que han de donar les de Miquel Crespo per a tornar a l'elit del futbol espanyol. Ja dic, en esta eliminatòria, doble partit, el diumenge davant l'Albacete i la tornada així en l'Antonio Puchades. Esta setmana ha sigut protagonista, així en l'informatiu, l'entrenador del València femení, Miquel Crespo, que hi coneix molt bé a l'Albacete perquè el va entrenar la temporada passada, sap com és el rival manxec per al València femení i espera una eliminatòria molt disputada i on els detalls poden marcar la diferència.
15: Ahora es cuando bueno, pues todo lo que nos hemos preparado durante toda la temporada, pues precisamente para afrontar con las máximas garantías este tipo de partidos, ¿no? Pero al final sabemos que son partidos igualados, que son partidos donde los detalles pues marcan las diferencias, y ahí pues el tú estar mentalmente fuerte pues hace que bueno, pues que al final esos momentos de juego pues sepas aprovecharlos. Y sobre todo creo que va a haber momentos, ¿no? Va a haber momentos dentro de las eliminatorias y dentro de esta eliminatoria igual, ¿no? No va a ser lo mismo jugar el partido de ida que el de vuelta, no es lo mismo jugar allí que aquí, por razones obvias. Por lo tanto, bueno, sabemos que van a ser partidos completamente diferentes el que se juegue en Albacete que el que se juegue en Valencia. Entonces, dentro del mismo partido de este fin de semana, que es lo que realmente nos ocupa, pues creo que va a haber momentos diferentes y saber adaptarnos a esos contextos para intentar poner nosotros ese punto, pues para intentar aprovecharlo, ¿no? Cuando seamos mejores que el rival, y va a haber momentos en los que nos toque sufrir y saber defenderlos también.
0: Miquel Crespo, parlant del partit que l'espera el València femení este diumenge davant l'Albacete. En la Lliga, la competició regular, Recordem que el València femení allà va perdre 2-1. Així va guanyar 2-0. Bueno, pues esta eliminatoria, esa doble partit, valdria, evidentemente, valdria lo que va a pasar en la Lliga. Pero bueno, anem a veure si pot entrar un resultat positiu per a rematar la faena la pròxima setmana, així en l'Antonio Puigades.
1: Valdria, però esperem que guanyem allí i així, Rubi. Així que jo no firme perdre allí ni baix ningú concepte, perquè la primera victòria en el primer partit d'eliminatòria sempre és una victòria doble mental.
0: I ens ho comentava també Miquel Crespo, no? Esta setmana, quan parlàvem en ell així, en l'informatiu. Els jugadors estan en moltes ganes, arriben molt bé, després d'haver acabat pues, la Lliga en bones sensacions i bueno, tenen moltes ganes, no, de tornar a l'elit del futbol femení.
1: Home, i tant, és el puesto que li correspon a la València femení i també, a més, estem cada setmana de doble ascens, femení, doble possible ascens, perquè ara mos conta, Robi.
0: Sí, perquè ja dic, estem pendents del València femení en eixa eliminatòria de semifinals davant l'Albacete, però també este cap de setmana, així en la ciutat esportiva de Paterna, el filial del femení, del sempre recordat i benvolgut Fernando Martín, pot ja certificar l'ascens a segona federació, perquè en el partit d'anada Extremadura van golejar i bueno, pràcticament està resolt, Vicent.
1: Sí que és de veres que tenen prou avançada, prou avançada la eliminatòria, quasi resolta, molt hauria de girar-se la cosa, Robi, per a que se torne ixe 0-7 en Extremadura fora de casa, de més, en contra no crec que se te'n vaig a girar la tortilla, aixina que l'equip de Víctor García, que el tinguérem així fa unes setmanes, va arrasar en Extremadura i a veure si li poden dedicar ixa sense Fernando Martín, ixa sense segona federació.
0: Bueno, pues sort en ixe partida anada a les semifinals per al València femení i com també el València, el filial del femení també este cap de setmana puga pues ja certificar-se, xechar lo que va ser l'ascens a segona federació. I l'altre plat fort d'este cap de setmana el tenim en el juvenil, que afrontarà els quarts de final de la Copa de Campions, partida anada així en el Antonio Puigades el diumenge a les 12 davant el Granada.
1: Plat fort, no, fortíssim, Robi, perquè és un partit molt especial, possiblement un dels més especials de tota la temporada, i un partit que qualsevol juvenil pot jugar, bueno, pot no, disculpeu, vol jugar, millor dit, perquè és una competició en la que sols juguen els campions de les lligues i el millor segon. En este cas, ens toca contra el Granada, i en cas de superar a la Granada, pues ens tocarà ixa Final Four front Athletic Club o Real Madrid. A on? Encara no se sap, però lo que sí que sap és el horari de este diumenge a les 12, els d'Uge Rivera que aniran a per ixa victòria sí o sí, frontar un rival que debuta en la competició i la tornada el dijous a les 7.
0: Un juvenil que, bueno, ho estem dient, també se va veure reforçat per alguns jugadors del Mestalla, que han estat evidentment en dinàmica del Mestalla, però que estan en edat juvenil i que poden afrontar esta Copa de Campions.
1: Correcte, per exemple és el cas de Rubi Muñoz, que ha estat ahí cavalgant entre juvenil i València Mestalla. Estes últimes jornades es va veure pues, en l'última jornada el debut d'Àlex Estevez i Iker Herrera també, Chelsea 2007 i 2009. Alinguera també va debutar en Castelló en les últimes jornades i també pues, Jaume Durà, que ha sigut més habitual en el València Mestalla. I l'últim que te vaig a dir, Rubi, és Rodrigo Gamón.
0: Rodrigo Gamón, sí, que també pues, disputarà ixa eliminatòria dels quarts de final de la Copa de Campions i ha parlat en la prèvia. Van a per totes.
16: Venimos con mucha confianza y con muchísimas ganas de afrontar este reto, porque al final venimos del año pasado con esa espinita clavada, además en Copa del Rey contra Granada, esa tanda de penaltis que perdimos, y luego en la Final Four contra... En esa final contra el Betis, que al final pues acabamos perdiendo, pero bueno, venimos con mucha ilusión, con muchas ganas, como te he dicho antes, y vamos a afrontar este partido con la máxima confianza posible. Lo primordial fue que nada más vino el nuevo míster, nos transmitió mucha confianza, tranquilidad y sobre todo que sacásemos nuestra versión cada uno durante los entrenamientos y el partido el fin de semana, y eso se ha visto reflejado. A mí me ha tocado verlo desde la grada porque al final me ha tocado estar con Dinámica Mestalla, pero se ve cada día. Yo he visto a mi equipo a full todos los días y eso se ve reflejado en el campo. Ha sido una temporada así de muchas idas y venidas, pero al final se ha llevado de la mejor manera posible, tanto en el Mestalla como con el juvenil. Y ahora que me toca estar con mi equipo, porque como soy juvenil, a darlo todo con la confianza que me han transmitido el club y el cuerpo técnico, y aquí al fin de a dejarse la vida en el campo. Sobre todo les diría que muchísima tranquilidad, como llevamos haciendo este año, que lo hemos hecho bastante bien, y plena confianza cada uno en sí mismo, no hay nada que perder y ir a por todas.

0: gràcies, Vicent.
1: Un Rodri que ha acabat la temporada en la fleseta pa cada alt, com l'ha acabat també el juvenil, recordem. 7 victòries consecutives s'han encadenat en Lliga, així se presenten a aquesta competició, que a més, recordem, que se li dona bé perquè la temporada passada ens quedarem a les portes d'aquesta competició, perdent la final front al Betis, vigent campió també de Copa del Rei juvenil d'este any, que va quedar fora per el nostre rival, el Granada.
0: Apassionant cap de setmana el que tenim per davant, i així ho contarem en UCF Media Ràdio. Ja dic, el que puga vindre, els aficionats que vulguin vindre, a l'Antonio Puigades, així estarem, i si no, pues ho contarem per la ràdio. Estarà Vicent Burguete per a contar aquest juvenil de l'acadèmia davant el Granada, pendents del València Femení, que jugarà en Albacete, i per la desprada a les 4:15 aquest Atlètic de Bilbao València. Passeu bon cap de setmana.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

La Tomaca, el suc de la vida. Entrevista amb Carles Gallatero, coordinador de la tercera fira de la Tomaca de Rafelguaraf. Segueix-la en BluRadioFM.es.

0: Comunitat de la Costera Canal envia un sistema de bonificacions per baixar la taxa a aquells veïns i veïnes que reciclen cada dia. Ara comencem una campanya per estar al teu costat, explicar-te com funcionarà el nou sistema de porta a porta i perquè creiem que és el millor sistema possible per als nostres pobles. Mancomunitat de la Costera Canal, sempre al teu costat i el del medi ambient.
1: Don't be shy tonight. This is alright.
0: Si coneixes esta

0: Rafelguara. Adoba el mes de maig amb sabor.
1: Els pròxims 29, 30 i 31 de maig arriba la tercera fira de la tomaca de Rafelguara.
0: Tres dies plens de gastronomia, cultura i música en directe.
1: Amb la tomaca valenciana, amb segell de qualitat CUV, com a gran protagonista.
0: Amb productors, hostaleria local i el suport de la Universitat Politècnica de València.
1: I atenció, com a novetat, la setmana prèvia arriba un esmorzar tomaquer.
0: El punt de partida d'una fira pensada per a tots.
1: Rafelguara, 29, 30 i 31 de maig. Vine a tastar-la.
0: Viure-la.
1: I compartir-la.
0: Si la escuchas, la vida suena bien. Mejora tu audición con Aural y disfruta de lo que te hace feliz. Hazte una revisión auditiva gratuita y descubre tu descuento exclusivo de este mes. Reserva tu cita en aural.es y ven a visitarnos en el Centro Aural de Óptica Central en Alameda, Jaime I, 15 Bajo y Plaza Españoleto 2, Chátiva.

0: Rafelguara. Adoba el mes de maig amb sabor.
1: Els pròxims 29, 30 i 31 de maig arriba la tercera Fira de la Tomaca de Rafelguara.
0: Tres dies plens de gastronomia, cultura i música en directe.
1: Amb la tomaca valenciana, amb segell de qualitat CUV, com a gran protagonista.
0: Amb productors, hostaleria local i el suport de la Universitat Politècnica de València.
1: I atenció, com a novetat, la setmana prèvia arriba un esmorzar tomaquer.
0: El punt de partida d'una fira pensada per a tots.
1: Rafelguara, 29, 30 i 31 de maig. Vine a tastar-la.
0: Viure-la.
1: I compartir-la.
2: Amics d'Esportxes, el divendres ja és cap de setmana i volen que el disfruteu a tope. Vine a dinar i amb el teu menú et convidem a la primera copa del tardeo. I de 7 i mitja a 9, tapetes a 1 euro amb la teua consumició. Recorda, estem amb tu divendres i dissabte per a dinars i sopars. Diumenge, només al migdia. Reserves al 617-409-523. Vine a Esportxes, a la plaça del Mercat de Xàtiva i gaudis de la nostra cuina de mercat.
3: Hay momentos que no se cuentan, se viven. Xàtiva se prepara. Llega la tercera edición de Infocus Fight.
4: Una tarde-noche de kickboxing
3: con combates reales, deportistas de alto nivel, amateurs y profesionales. Y un ambiente que se siente desde el primer golpe. Tensión, energía y espectáculo en directo. Recuerda, sábado 16 de mayo en Xàtiva, tercera edición Infocus Fight. En el pabellón Francisco Ballester. Entradas anticipadas ya a la venta. Infocus Fights. Si te gusta el combate, tienes que estar ahí.
5: No es solo música, es la mejor música.

I nosaltres sortirem en temps de l'amor. Love Chime, la formació DC10. Abans, recordem, sonava Nothing For Me, Paul Droid, Club Blunders.

al començament del programa de Territory Remember hem obert la carpeta, fem un scroll i hem trobat aquest tema que es fa anomenar Jump, Jump, Jump. Abans sonava Lonely Mint, Cold Scream.

El 70 y 2024, Zombie Body. Cosetes que se van incorporando que en un par de años ya serán Remembers, música del record. Si t'acabes d'incorporar, les salutacions claríssimes del vostre amic Javi Vipassi, que el deia Espai TRM.

Senyors i senyors, amics, amigues, xiquets i xiquetes, no tenim temps per a més. En uns minutets ja s'acaba lo que se dava. S'acaba la nova edició del Territori Remember, presenta per un servidor. Sempre molt agraït que estigues allà al costat de l'aparell radiofònic. Avui en dia, escolta-ho conforme avui, és internet, noves tecnologies. L'ho dit, agraïdíssim que estigues allà. Les salutacions cordialíssimes de Javi Vivas.